0: No tenim por de la caiguda ni del cop, sinó de la responsabilitat de perdre l'oportunitat que aquesta nit ens brinda l'ocasió. Sabem que només entre totes ho farem tot.
1: Que acabi la prehistòria, l'explotació de l'home per

desgracias de las cúpulas partistas. Comissió el CGT per a l'afiliats és el que té només patir per la cadira i ser i sabem tots que en perdreu més i més, però en aquest cas els vots són el de menys. El que importa són els morts.

la baringa dubte i buidor, cercant la teva serenor, fent partícips acords insurgents entre el foc que acompanyen els teus llavis que s'hi